històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació que